Escute, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radioalbicès.com.

charaire, cagaire de paraulos, escampos tui munts de faribolo,

0: Bonsoir a totes e a totes. Sèz amb lo Centre Cultural Occità d'Albicès, sus Radio Albicès, en partenariat amb RCF Pays Tornés. Su home vautres Nicolo, Francesco, Marisa, Renat e Silbert, que presenti l'emissiu. Duei començant una novella tièira de racontes e anas descobri un autor tornés del segle XX que era medeixí e que se sonava Christian Mathieu. Nasquet a Castelnau de Montmiral, ont viviau sus reires, en 1921. Demoret donnades a pena d'Albicès, un chamaire era teixeira de cabestres, de peixes d'arnec per menar les cabales. Christian Mathieu conta son infància dins lo recuel de pena a fum blanc, que s'est publicat dins la revista del Gai Xavé de 1920 a 1945. E plus tard, en 2003, s'est publicat per l'Escola Occitana. Christian Mathieu estudiat al Liceu de Galliac, puis a la Facultat de Medicina de Toulouse. E a la fi de sus estudis, s'estallet a Castelnau de Montmiral en 1946. Din lo libre que vos an lezi, Medeixí al campestre, Christian Mathieu nous fa descobrir son mestier a la fi de les jornades de 1940. E vos an as moina que la medicina a pla cambiat d'empleo que l'epoca. En 1951, quittet Castelnau de Montmiral e se n'anèt a Artés, puis a Osalbi. Osalbi ont finiet sa carriera com a medici homeopata e moriet en 1983. Era apassionat de lingua d'oc e s'est primat mai d'un cop per l'Academia des Tuots Florals de Toulouse e nomat Mazzural del Felibrizze en 1966. Puei mestre es Tuots Florals en 1963. E en 1966 venguet capiscul, és a dire president, de l'Escola Felibrenca Ruocoguido d'Albi. Era lo principal redactor en aquel moment de la revista Cutelu Muru. Alors, lo premier raconte, tirat del Medeixí al campestre, se dix Primeiras Armas. Renat.
1: Tot era pas tot son lis de la vida dels Medeixis de l'Aro. Me juei, ma memòria d'oblidat los trastetzadis, los pensaments, les desil·lusius, les traïjos, los vescantatges, les enganadures e mai les reussites, tot arriba. Me sovint i pla de xo que m'has pogut arribar d'espectaculus e de regaudissent din 15 anados de medicina al campestre. Malheureusement, se passi duros a vos escriure, farei pas un incartó. Es curiós de veure que un pitjor nombre de malparades destimbolades se pot couflar al punt de mandar tots els altres a Petxalzi.
2: Hai dits 40 anys de pratico de merce que se mon pargan porto la data del 11 de Tzuliet 1946, soguet 3 anys de per abans a la fi de mon 13è annado de medicina sur Sieix, que instrumentari pel premier cop for l'hospital. Havia degut arrestar mos estudis per anar al cans de Zuineso, ont 7 meses de reng consacreri mon saber-fa a l'arc dramatic e al cant coral. Lo 11 de novembre de 1943 atzeri una permissió. Apropé no arribat a l'hostal, me calguet anar al prep d'un ofenno cacuzzavo. Lo medeixí del vilatze, podio dire així lo metze, tardavo. Atzeri quito men palege de me cambiar, t'avè es en uniforme vert forestier, cauchetos blancos e guillots qu'anguerri al cabès de la future mama.
3: A bien passat lo certificat d'estudio ensemble, so qui debió pas fa gaire per la rassegurar e li balien fisense, e mai que su esse estat resaput. Mais patition, eri pas en causo curto, mais en uniforme, sans cas de

0: Arro, on an ecuta lu d'orriero conte per duei, più de gino. Encara un acuzzomen, Renat.
1: Calchezun a prep, e tot son per la memoraju, lu metge era pas aquí, faeri montregeme a cotxomen. Encara uno de mas condisciplos de certificat, drollo d'un regento beujo. Penseri a prene mon buret, de merche, que en acuzzen al clisus de l'escolo, riscavi fort de me trobar cufat del bonet d'arge.
2: Mais tot son suscitus d'una acepció tan perfecto qu'era possible al campestre, demanderi a la futura mimè de m'ajagar los braços e las mans a me d'alcohol. E xo que faguet, mais me maineri trop tard que m'avio ajagat a me de midagre blanc. Mercheteri del luxer, catzes pa preso la botella de la tinto violeta.
3: L'humedeci arribet quand demurabo pas catira lo surfais. Al même moment, me benguer o quere a tot petrol per un autre, tout soon, con discipul de certificat. Cresi pla de las aber acuzados totos, tirado dos cabiodetza foranizat.
4: L'ubiel cun fraire se carguet d'acaba del ten que galupabi a l'autre cap del bilatze, sen quita ni buret, ni biaudo blanco sur mascauso curto, en parten al cap del medes mus instrument dis uno casorolo, emaliado ruzzo que la besi en caro. Cal la futuro segondo meme, me dubriet, cridet de pacientado.
3: Enfin, arribos, es pas trop leu, eh?
1: Surgeu salandero e afustet prudomentament son nas, tutto in agico jalandados.
3: Mas, d'un benes, pudes a vinagre quem falenos.
1: Pai mai que lo dos primiers acuchomen, lo dos que seguiero, me valguero pas un xaut. Pel segon e pel derrier, duplidero quitomen de me demandar se me debiau quicon. Pel que xero passat al vinagre, ad ser idrets a la questiu.
3: Quant te deben?
1: En un pas, te deben quicon? De merce, qu'era un xo d'un regento. Com un ancien abio acabat xul d'ieri.
4: Pares, adrecebu al doctor.
2: La jart burguet que xugueixi al seu star l'utzun que la menino vinagre venguet pagar.
1: De moment que esperbus e que xien d'amits serà 500 francs.
2: En aquello poco, lo preix d'un acuzzomen era almenys lo triple e 500 francs era lo preix de 5 paquets de cigaretos e al mercat negre encara. La meme paguet mon blancar e honorat entutet lo bilet e nos diguet al revege. Sortigueri a me la menino que me diguet al cap de calque passes.
3: E per tu,
4: res.
3: Compreni, d'avantieu a pas volgut que sugues lo dic. Mas, lo te baliera, lo bilet. Ne sui seguro.
2: Oh, eu eri segur del contrari e m'enganavi pas. Sorrisi tot son e nausiguen dire.
4: L'arzant culo ca de gagnar.
2: E pla vertat, surtout que l'avés pla gagnat e que lo bubaliu pas.
0: Oh, e bé, j'en aquí que l'humour de Christian Mathieu est tot son present. Mais juro aro de clavar le michiu, vos en andiro al rebeire, Marisa.
4: Adicias, al coquebe.
0: Nicola.
2: Al rebeire, al coquebe.
0: Francesa.
3: Al leu.
0: Renat.
1: Al rebeire, al coquebe.
0: E eu, si la vet, que vos digi al rebeire a tutos e a tutes e al coquebe. E nos quitan en escuten Catarineta, cantada per Nadau.